0: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
1: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
0: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
1: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
0: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
1: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
0: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
1: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
0: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
1: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
0: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
1: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
0: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
1: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
0: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
1: Ẹjẹ ilé bàbá mi.
0: Ẹjẹ